s'han tirat los cruzats. E Marcel i Albert, e la comuna de Narbuno, tots los que han cantat Libertat.